0: No sin antes despedirme de vosotros, de esos oyentes maravillosos de Radio Nacional que nos escucháis cada día, los que me habéis escrito tantas veces palabras hermosas después de escuchar este contrapunto, los que os habéis emocionado conmigo, los que habéis completado mis reflexiones, los que me habéis preguntado qué canción había sonado o los que me habéis propuesto temas interesantísimos. Gracias de corazón, gracias por este curso maravilloso a vuestro lado. Nos escuchamos en septiembre, hasta entonces disfrutad, tú también, Juan Ramón, de unas felices y merecidas vacaciones. Gracias. Somos campeones del mundo y no olvidéis una cosa, creer no es suficiente, pero sí necesario. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, muchísimas gracias, en septiembre volvemos a encontrarnos. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias y la información sigue en las mañanas en Radio Nacional, ahora desde las territoriales de esta radio pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns 20 de juliol, són 7:45 del matí. Eufòria és el que s'ha viscut les darreres hores a molts municipis catalans per la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra l'Argentina. Prop de 30.000 persones han seguit el partit aquest diumenge al vespre a Barcelona, en un espai habilitat amb una pantalla gegant al fòrum, i les celebracions han durat fins ben entrada la matinada. No ha estat l'únic indret. El maig també s'ha seguit amb emoció a través de pantalles gegants en espais públics a Tarragona, Lleida, Reus, Badalona, Sabadell, Roses, Terrassa, Salou, la Seu d'Urgell o el Vendrell, entre d'altres municipis. En breu entrem en matèria. Abans parlem de meteorologia. Avui continua la calor i també el risc d'incendi. Els agents rurals activen el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem de foc a 37 municipis i el nivell 3 a més de 200. També estan tancats els accessos a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell Marmellà. Actualitzem la previsió meteorològica amb l'EMET, David Torres.
4: Bon dia, avui dilluns. Comencem la setmana a Catalunya amb un ambient molt càlid. Es mantenen els avisos per temperatures elevades, especialment al Segrià, la Noguera, el Pallars i altres valls del Pirineu, on avui es podran assolir entre 39 i 40 graus. Les màximes a les capitals seran de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui predominarà el sol, amb calitx a la meitat sud, i a partir de la tarda creixeran núvols al terç sud amb alguns ruixats i tempestes que deixaran poca precipitació, però que podran anar acompanyats de ratxes fortes de vent. Demà les temperatures continuaran pujant a Catalunya, tot i que els valors més extrems de la onada de calor es registraran en altres punts de la península. És una informació d'EMET.
3: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, doncs continuem la jornada destacant aquest accident actiu de la Ronda de Dalt de Barcelona, que tot just fa una estona doncs deixa un carril de circulació tallat en sentit sud a l'altura de Sant Gervasi, que provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també tenim retencions habituals a la Ronda Litoral. A hores d'ara, doncs, congestió intensa de 5 quilòmetres en sentit sud des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès també continuen aquestes retencions intenses, sobretot a la AP7, en direcció a Tarragona, al Pont de la Roca i Montmeló, i també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Així es vivia la victòria de la selecció espanyola aquesta matinada als carrers de Barcelona. Fins fa tan sols unes hores, centenars de persones han celebrat la final del Mundial de Futbol Masculí a la capital catalana entre l'Argentina i Espanya, equip on jugaven, per cert, gairebé una desena de catalans. Quasi 90 municipis catalans han instal·lat pantalles gegants perquè els aficionats poguessin seguir el partit, que ha acabat 0-1 favorable als espanyols.
6: Por supuesto, a celebrar. Madre de Dios, estoy ya con la voz que me duele la garganta y todo de chillar.
7: Tenía la bala cargada y la ha soltado en la final. ¡Es el mejor!
8: Sí, la segunda estrella además ha sido muy merecida.
9: Nos ha sorprendido mucho Argentina, con todo lo argentina que han jugado un fútbol muy marullero.
10: España dominó el partido y se mereció la victoria. No entraba el gol en muchas ocasiones y al final ¡ganamos!
3: Segons l'Ajuntament de Barcelona, gairebé 30.000 persones han omplert la plataforma del Fòrum de la Ciutat, habilitada per l'ocasió. Des d'allà ho ha seguit tot plegat el nostre company Josep Capel. Bon dia.
11: Bon dia. Alegria i eufòria. Es va viure anit al Fòrum per uns 20.000 aficionats complien el recinte, la majoria seguidors de la Roja, tot i que alguns d'ells eren estrangers que van voler sumar-se a la festa espanyola. Molts nervis durant el partit, molts xiulets del col·legiat i els jugadors argentins per la seva duresa, celebració alliberadora amb l'expulsió d'Enzo, desmesurada però interrompuda, amb el gol anul·lat a Nico i explosió amb el gol vàlid de Ferran Torres. I com no, patiment amb els darrers atacs de l'Albiceleste fins al xiulet final, al minut 125. Corre la min! La min, el seu germà petit, Cubarsí, Ferran o també Messi van ser els més aplaudits i corejats per una afició entregada que va marxar passada la mitjanit, alguns a casa, d'altres a seguir la celebració pels carrers de Barcelona fins ben entrada la matinada.
3: El sistema d'emergències mèdiques ha desplegat un dispositiu a Barcelona per la final de la Copa del Mundial. Segons la darrera actualització, han fet 8 assistències a la zona del Fòrum, 3 de les quals han requerit trasllat a un centre hospitalari. Un menor en estat lleu, que ha estat derivat al CUAP de Sant Martí, mentre que un altre menor en estat menys greu i un home lleu han estat evacuats a l'Hospital del Mar. La victòria de la selecció espanyola també ha estat celebrada per la classe política, inclosa pel president de la Generalitat, Salvador Illa, qui a través de les xarxes ha afirmat que han tornat a fer història. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys aquest dissabte a Soses, al Segrià. L'Ajuntament del municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Laura Zurriaga.
12: La Dolors havia sortit a passejar el seu gos per un camí a les afores del poble, però no va tornar a casa seva. Els veïns van avisar de la seva desaparició a 3:15 de la nit i es va organitzar una batuda conjunta amb els Mossos per localitzar-la. Ho van fer 2 hores més tard. Sense vida, el seu cos presentava signes de violència. La comunitat del poble de Soses, ens explica la seva alcaldessa, Sandra Marco, està en xoc.
13: Bé, a nivell comunitari ha afectat molt. Som un poble petit, ens coneixem tots, i la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona, i no entenem el que ha passat.
12: Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. Encara no hi ha hagut detencions i no es descarta cap hipòtesi.
3: I els Mossos d'Esquadra busquen un home acusat d'intentar calar foc a la casa de la seva exparella i el seu fill. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar, a la Selva. Què en sabem, Àlex Eloi? Bon dia.
14: Bon dia. L'home ja havia estat detingut feia només uns dies per violència masclista i té un ordre d'allunyament de la dona. Ni ella ni el fill van prendre mal perquè es van refugiar a casa d'un veí, on també va intentar accedir l'agressor sense èxit. Aleshores, es va dirigir al domicili de la dona, que és també un allotjament turístic, i va calar foc a la zona de l'habitatge familiar. Una parella de clients va resultar afectada per inhalació de fum. L'home va fugir en motocicleta, mentre que la dona i el nen es troben en un lloc

0: juny.
1: Gràcies, Àlex. Des de Protecció Civil recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si observen que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida. I també els expliquem que després de gairebé 13 dies fora de casa, a causa de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, alguns veïns podran començar a tornar a casa seva. Són els que viuen a les finques més allunyades del forat. Els tècnics han constatat que els edificis no pateixen danys estructurals, Maite Boada.
2: Són pocs veïns els que podran tornar avui, uns 45 de 300 desallotjats. Les persones que viuen en dues finques, els números 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles, i també podran reprendre l'activitat als seus quatre locals. Però el gest suposa un bri d'esperança per la resta. Alguna cosa es mou en positiu al Putxet. La tornada a casa ha suposat que els tècnics treballessin tot el cap de setmana en els certificats que els garanteix la seguretat. Pel que fa a les causes del sinistre, Ramon Ramírez, director d'Infraestructures de la Generalitat, diu que es continua recollint informació i el resultat es coneixerà en setmanes.
3: S'ha obert un procés d'obtenció d'informació. S'estan estudiant totes les alternatives. La que vostè ha esmentat, la sobreexcavació, és una d'elles. I en aquest moment, com correspon, la investigació està en curs, està recabant la informació. Les causes, les quantitats, les quantificacions, en unes setmanes les donarem.
2: El govern català aprovarà d'altra banda demà una línia d'ajuts pels veïns i propietaris dels negocis. Si els afectats sol·liciten els diners de manera immediata, els podrien cobrar abans que s'acabi el mes.
1: I avui es compleixen 6 mesos de l'accident ferroviari a Gelida, en què va morir un maquinista de Rodalies i una desena d'usuaris van resultar ferits. Un accident que ha motivat que l'administrador de la infraestructura, Adif, hagi multiplicat per seguretat els trams amb velocitat limitada. Tot i les obres de millora, però, la situació està lluny de normalitzar-se. Joaquín Calvente.
4: Abans de l'accident a Gelida, a la xarxa ferroviària catalana hi havia una 90ena de punts amb velocitat restringida per diversos motius, i arran dels sinistres van arribar fins als 225, que van afectar 180 quilòmetres. Mig any després, hi ha 183 trams amb límit de velocitat i 163 quilòmetres afectats, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies. No és que es mantinguin els mateixos punts amb incidències, sinó que, tot i que se'n reparen, se'n detecten de nous, per una manca de manteniment crònica segons fonts sindicals, un punt de vista que comparteixen els usuaris. Anna Gómez Llauradó, de la plataforma Dignitat a les Vies.
5: Les obres de manteniment són les que fan que un dia, quan peti tot, no caigui com si fossin peces de dominó. S'ha de mantenir una xarxa perquè la mobilitat és el que manté viu al país.
4: Els usuaris pateixen aquesta falta d'inversions a la xarxa perquè als retards se suma que el viatge ara triga més. En els trams afectats per les restriccions es circula a entre 10 i 60 km per hora.
1: Al Parc Natural del Delta de l'Ebre han estat anellats els 400 exemplars de cries de flamenc gràcies a la feina i col·laboració de 200 voluntaris. Després de recopilar dades com la llargada de les ales, el bec o el pes, els alliberen, però amb el mercat ja poden controlar aquesta colònia. Francesc Vidal és director del Parc Natural i explica que són una espècie amb un patró de migració erràtic.
6: Ara els flamencs, quan començaran a volar, que tardaran setmanes, doncs, poden distribuir-se cap a l'Àfrica, al nord de l'Àfrica, Tunísia, Marroc, Egipte, per exemple, Algèria, però també poden anar cap a França, cap a Itàlia, cap a altres indrets de la Mediterrània. Bàsicament se'n mou per l'entorn mediterrani.
1: Aquest any, 1.500 parelles de flamenc han tingut un miler de cries al parc. Aquest dilluns, Ràdio 4 estrena programació d'estiu. Des d'avui i fins al 6 de setembre, l'emissora de Ràdio Nacional a Catalunya comptarà amb 3 programes nous. De 8 a 12 del matí, l'edició estiu del matí de Ràdio 4 ofereix informació i entreteniment de la mà de la Maria García Coll. De 4 a 7 de la tarda, Joan Barutel conduirà Estiu XL amb música, humor i continguts sobre televisió i sèries. I els caps de setmana, a partir de les 12, Leo Garriga recorrerà diversos racons de Catalunya amb música i ambient. D'altra banda, també tornen els podcasts premiats Escolta Poblet i Aquesta nit al Tiffany's. I de l'agenda cultural els expliquem que Maria del Mar Bonet, Estrella Morente, Maite Martín, Lucía Fumero o Tarta Relena són algunes de les veus que protagonitzen aquesta nit l'estrena del nou espectacle del Grec, Cançons del Grec, 50 anys de música, ponts i mestissatge. Ens ho explica l'Agnès Batllà.

0: És l'artista que més vegades ha actuat al festival. Pol Segarra n'és un dels directors.
1: És veritat que és el primer nom que tots vam tenir clar que havia de ser en aquest llistat. La primera porta que vam trucar inequívocament. Ens interessa també la Mariel Mar, no com a gran representant de la nova cançó, sinó per a tota aquesta feina amb músics d'arreu del món.
0: Mariel Mar Bonet serà una de les protagonistes de l'espectacle, però també Estrella Morente, Rosa Zaragoza, Maite Martín, Lucía Fumero, Tartar Elena, Borja Penalba o Alba Careta, i l'ensemble al coral del taller de músics, una varietat d'estils representativa del festival, com explica la directora musical Cristina López.
2: I encara que siguin que tenim molts estils diferents, sí que hi ha una cosa que és transversal a totes les artistes i els temes, que és aquesta banda i aquest cor. El cor sempre ha sigut la veu del poble, no? Per nosaltres era important tenir aquestes 20 veus que a vegades feien de pont entre el que estava passant a l'escenari i el públic, perquè representaven aquest públic, no? Representaven el cor grec.
0: Des de la cançó d'autor, la nova cançó, el flamenc, el jazz o les formes més contemporànies es retroben aquesta nit al Teatre Grec en una ocasió única per rememorar el llegat musical d'aquests 50 anys de festival.
3: La vida no sustenta, revinc.
4: I acabem amb la veu de la Judith Nederman.
5: Quan les cendres volin lluny, volin amunt, cada muntanya se'n recordarà de tu.
4: La cantant i compositora actua aquesta nit al Festival Nits d'Occident, als Jardins de Pedralbes de Barcelona, acompanyada de la Gio Sinfònia, dirigida per Joan Albert Amargús. Un concert que vol celebrar 10 anys de trajectòria marcada per la poètica i l'amor per la música.
5: Fes que brilli i visqui en amor com la porta un infinit.
4: D'aquesta manera ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: también fuera, con mucha gente esperando a la selección.
1: Bueno, pues un triunfo del colectivo, de un equipo con mayúsculas que también tiene sus nombres propios. Ferran Torres, el autor del gol, Luis de la Fuente, el seleccionador y arquitecto de este equipo, y Rodri, capitán y mejor jugador del Mundial.
2: Necesito un poco de tiempo para asimilarlo, la verdad. Yo creo que ha sido un gol de 47 millones de personas, no solo mío.
3: Hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso.
4: Para mí la hazaña que hemos hecho hoy no tiene palabra. Para mí el mundial más difícil que se podía ganar y lo ha hecho este grupo de chavales.
1: Éxito en el campo y también éxito en las audiencias en la 1 de Televisión Española. 18.432.000 espectadores únicos, 81,3 de share. Esta tarde más eventos. 5:30 de la tarde la selección será recibida por la Casa Real. Posteriormente se dirigirán a la Moncloa y luego esa rúa que acabará a las 9 de la noche en Cibeles.
5: Gracias, Lucas. Para los próximos minutos se espera una declaración institucional del presidente del Gobierno desde Argelia en visita relámpago antes de volver a Madrid para esas celebraciones. Ha volado tras haber presenciado la victoria en el palco junto a los reyes y Donald Trump tras los desencuentros por el gasto en defensa. Visita muy importante la de Argelia para certificar la recuperación de las relaciones bilaterales tras la crisis por el cambio de postura de España que supuso apoyar la solución marroquí para el Sáhara Occidental. Sonido de la visita, enviada especial Sandra Gallardo. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pedro Sánchez, que ha llegado directamente desde Nueva York aquí a Argelia, recortando y reajustando agenda para llegar a tiempo después por la tarde a Moncloa para recibir a los campeones del mundo. El presidente argelino le ha dado la enhorabuena y Sánchez le ha regalado a Tebún una camiseta de la selección con su nombre y el número 26. La victoria en el Mundial inunda un viaje en el que el gobierno espera cerrar un aumento del suministro de gas. Un tercio del que nos llega es de Argelia y cerrar, por supuesto, por completo la herida, la crisis que provocó el cambio de posición de España respecto al Sáhara en 2022, apoyando el plan de autonomía marroquí. Ambos países lo dan por zanjado, escenificarán esa reconciliación los presidentes en una comparecencia conjunta que todavía no ha empezado.
5: Gracias, nos quedamos pendientes. La victoria logra poner de acuerdo a la política, gobierno y oposición en torno a esa idea de que la selección representa la pluralidad y los valores de nuestro país. Milagros Tolón, ministra de Deportes en Radio Nacional, Elma Ezcurra, portavoz del PP, y Pablo Fernández, Podemos.
7: Pues un ejemplo de lo que es el deporte del siglo XXI, de lo que es la España del siglo XXI, que es una España plural, que es una España diversa, donde todos caben y donde el objetivo prioritario es cumplir objetivos, en este caso, ganar un mundial.
8: Pero bueno, afortunadamente el júbilo por nuestra selección ha ganado la libertad de celebrar lo que nos dé la realísima gana, donde nos dé la realísima gana, y como diría Rajoy, pues hoy los españoles somos más felices.
9: Un equipo diverso, multirracial, integrador, unido, joven.
5: La celebración desgraciadamente terminaba en tragedia en Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. Parte de la fuente donde se hacen las celebraciones deportivas se desprendió y provocó la muerte de un niño de 13 años, heridas graves a otro. El ayuntamiento asegura que no tenía constancia de daños en la fuente. Silvia Trujillo, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Ciudad Rodrigo guardará esta tarde un minuto de silencio por el menor de 13 años que falleció durante la celebración del Mundial de Fútbol. Será a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor de la localidad minobrigense. Además, el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial. Las banderas ondearán a media asta desde este lunes hasta el miércoles 22 de julio. Ramón Sastre es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
11: Nos unimos al dolor porque desde el primer momento hemos estado al lado de la familia, acompañándolos y dando nuestro apoyo como institución y también apoyando a toda la ciudad. Está la ciudad consternada, es un grave hecho lo que ha pasado.
10: El trágico suceso ocurrió sobre las 12:30 de la noche en la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, donde se suelen celebrar este tipo de acontecimientos. Según fuentes de la investigación, había medio centenar de personas en el lugar cuando se derrumbó parte de la fuente y cayó sobre algunos de ellos. Resultaron heridos 3 menores. Uno de ellos era Adrián, de 13 años, que perdió la vida. Los otros 2 menores están fuera de peligro. Sobre el estado de la fuente, desde el consistorio aseguran que no presentaba deterioros y que se habían hecho revisiones.
5: Y en plena final del Mundial han tenido que realizarse los últimos desalojos de pequeños pueblos de la provincia de Guadalajara por el peor incendio en lo que llevamos de verano en todo el país, 26.000 hectáreas quemadas, y el fuego sigue siendo muy complejo 5 días después de haberse declarado en la Mierla. En el puesto de mando avanzado, ubicado en Tamajón, está María Antonia del Ojo. Última hora, buenas tardes.
12: Pues ya son, buenas tardes, ya son 32 las localidades evacuadas, 5 están confinadas. La zona más activa del incendio ahora mismo está en la zona norte. Según el director de emergencias del Infocam, Juan José Fernández, el incendio tiene aún mucho recorrido.
13: El incendio, como digo, está lejos de ser controlado. No es un escenario que ahora mismo estemos barajando. Antes llegará una fase previa, que es la fase de estabilización, en la que el incendio no avanzaría, pero no tendría esa línea de control sin combustible perimetrada, con lo cual lo único que podemos hablar ahora mismo es de continuar protegiendo a las poblaciones.
12: En el incendio trabajan más de 300 medios en estos momentos, con prioridad en proteger a personas y poblaciones.
5: Y los termómetros van a seguir complicando el trabajo de lucha contra los incendios. España se prepara para una nueva ola de calor, la tercera del verano. Desde mañana martes, el mercurio va a escalar hasta los 40 grados en el interior de la mitad sur peninsular y Valle del Ebro. Lo peor se espera en Andalucía, Castilla-La Mancha, por encima de los 44 grados. Alba Urrutia, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Si llegan temperaturas muy altas, el aviso especial de la EMET afecta al sur, centro y este peninsular, también a Baleares. Y en Murcia capital se prevén hasta 45 grados en esta ola de calor que llega, Marta, al menos hasta el jueves. Un calor con el que nos alertan, hay que tener cuidado. Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
14: También es destacable el peligro de incendios, que será muy alto o extremo en la mayor parte del territorio durante también la mayor parte de la semana.
6: Además, alertan del peligro de hacer actividades al aire libre. El calor llega con calima, con un aire de peor calidad, y las madrugadas del martes y del miércoles van a ser especialmente cálidas. De hecho, Barcelona no va a bajar de los 26 grados. La única buena noticia es que estos 42, incluso 44 grados que vamos a tener el jueves en algunas zonas del país, sobre todo en el Mediterráneo, van a tener fin. El viernes hay un descenso térmico y el fin de semana va a ser mucho más llevadero.
5: Del exterior vamos en directo a Londres. El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, séptimo primer ministro en una década, ofrece a esta hora el tradicional discurso a su llegada a la residencia de Downing Street. Corresponsal Guillaume Bontús, Londres. Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Andy Burnham acaba de terminar este discurso en Downing Street. Tras ser nombrado oficialmente por Carlos III, el nuevo primer ministro recibido entre aplausos. En este discurso, Burnham, sin notas, promete devolver la esperanza y la confianza a los británicos.
16: Let us make this the moment when Britain.
15: Hagamos de este el momento en el que el Reino Unido vuelva a creer en sí mismo, dice Andy Burnham.
16: We have not been good enough.
15: No hemos estado a la altura y necesitamos mejorar, ha reconocido. Lo vamos a hacer. Necesitamos volver a tener estabilidad, añade el líder laborista. El exalcalde de Manchester presentará en las próximas semanas un plan a 10 años para el país, pero promete medidas inmediatas para ayudar a aliviar el coste de la vida y dar un respiro a los británicos. Esta tarde, Burnham va a dar a conocer a su nuevo equipo de gobierno.
5: Gracias. Y la pasada noche ha sido la novena de ataques cruzados de Estados Unidos e Irán y de Irán a intereses norteamericanos en Jordania y en Kuwait. El petróleo ha vuelto a superar los $90 esta mañana para relajarse algo después, aunque la tensión ya ha llegado a las gasolineras. Estamos en los mercados con David Martínez. Buenas tardes.
17: Buenas tardes. Retrocede ahora el petróleo en torno a un 1%. El crudo Brent, el de referencia en Europa, está a los $87 por barril. Con esto, las bolsas europeas cogen impulso. El IBEX 35 sube un 0,3% y se acerca a los 19.300 puntos. Wall Street también apunta a una apertura en verde en el inicio de una semana que vendrá marcada por la presentación de numerosos resultados de grandes compañías.
5: Gracias, David. Volvemos a las 2:30, 1:30 en Canarias. Hasta entonces, la información de su comunidad.
18: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
19: Bona tarda. La normalitat torna als carrers després de les celebracions pel segon Mundial de la selecció espanyola.
20: Vam patir molt al principi pel partit, però bueno, al final amb el resultat ens vam alegrar molt.
21: Y menos mal que Ferran marcó el gol que nos dio la victoria.
22: Tenemos el corazón dividido. Leticia es de España, yo soy de Argentina. Y nada, felicitar a Estela, en este caso, a España.
19: Més de 40.000 persones es van aplegar als carrers de Barcelona per seguir la final i la festa es va allargar fins ben entrada la matinada, sense incidents destacats i amb civisme, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon.
23: Agraint el comportament cívic del conjunt de la ciutadania durant la nit d'ahir, a excepció d'algun fet aïllat, doncs podem dir que ha estat un bon comportament.
19: Una selecció, la Roja, que s'ha fet campiona del món amb la presència de 9 futbolistes catalans. Aquesta hora ens interessem per la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. Queden a aquesta hora encara algunes incidències, no massa, a la xarxa viària. Destacar sobretot el tram entre Gelida i Martorell, a l'autopista AP7. Es manté amb uns 4 quilòmetres més o menys de lentitud, aturades sentit nord, sentit Barcelona o sentit Girona, a causa d'aquest accident que deixa encara un carril tallat. En aquesta autopista P7, en aquest cas, a la demarcació de Girona, a l'altura de Bàscara, hi ha hagut un vehicle que s'ha incendiat i de moment queda un carril tallat en aquest punt en sentit sud, de moment uns 2 quilòmetres de trànsit lent amb aturades també en aquest tram de la P7. A la resta, únicament destacar la ronda litoral de Barcelona. Aquí queda un tram de lentitud aturades en cada sentit, en sentit Trinitat de Zona Franca a Montjuïc i en sentit Llobregat de Prim a la Barceloneta. És tot, bona tarda.
19: I el temps, atenció, perquè tot sembla indicar que aquesta setmana arriba una nova onada de calor. A Emet, Juan Carlos Piña.
0: Durant les pròximes hores, al terç sud de Catalunya creixeran núvols d'evolució on s'esperen tempestes i precipitacions dèbils amb fortes ratxes de vent. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. La Emet manté activat l'avís per calor a les províncies de Girona i Lleida i a l'interior de Tarragona i Barcelona. És de nivell taronja perill important a la província de Lleida.
18: Edició migdia. Mireia Moreno.
19: Ha estat una nit de molta festa pels seguidors de la selecció espanyola. 9 jugadors catalans formaven part de l'equip que nit es va alçar amb el segon Mundial de la Roja, imposant-se Argentina per 1-0. Milers de persones ho van viure en pantalles gegants a diverses ciutats catalanes, a més de 46.000 a Barcelona. Una nit que quedarà en el record de molts. Laura Hurtado.
1: Encara durant aquest matí, moltes persones han sortit al carrer amb samarretes de la selecció, també blaugranes, per donar suport a l'equip espanyol.
2: Estuvimos celebrando hasta las 2. Yo hoy me despertaba a las 6 porque tenía que ir a la oficina, vestida de la selección, obviamente.
3: Bueno, en casa tenemos el corazón dividido. Leticia es de España y yo soy de Argentina.
2: No lo celebramos porque él se fue, se escondió. Así que no lo pudimos celebrar, lo celebré yo sola.
4: Estem molt alegres pel Barça, per la Masia, pel Ferran que va marcar i no, estem molt orgullosos de l'equip, la veritat.
25: Lo que se ha visto que el ambiente era espectacular.
26: El esfuerzo ha sido grandísimo por parte del equipo español, que han trabajado como equipo, ¿no? Y eso se ha notado muchísimo.
1: Els aficionats tilien la victòria d'històrica.
19: Gràcies, Laura. En uns minuts a l'Espai pels Esports repassarem tots els detalls d'aquesta segona estrella. De la política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, oficialitza el primer canvi en el si del seu govern. El cap de l'executiu ha nomenat el fins ara secretari general de Drets Socials com a nou conseller, en substitució de Mònica Martínez Bravo. Aquesta tarda prendrà possessió del càrrec en un acte al Palau de la Generalitat. Els detalls amb la Lorena Enns. Bona tarda.
27: Bona tarda. Si a 4:45 es farà oficial aquest primer relleu en el govern de Salvador Illa, just quan es compleixen 2 anys des que va ser investit president. Per primera vegada encapçalarà el Departament de Drets Socials un conseller que ha estat educador social. Ell és Raúl Moreno Montaña, fins ara secretari general del departament. Ha estat gairebé 10 anys diputat al Parlament i és un perfil continuista. Salvador Illa, president de la Generalitat.
28: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
27: Es tracta d'un canvi demanat per la pròpia Martínez Bravo per motius personals. Fonts properes al govern confirmen que el relleu ja estava acordat amb el president i que el seu objectiu és tornar al món acadèmic, tot i que continuarà vinculada al projecte progressista. Durant aquests darrers anys, l'encara consellera ha protagonitzat la refundació de l'antiga DGAI a l'actual Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència. Aquest òrgan, recordem, va ser assenyalat per la Sindicatura de Comptes per pagaments indeguts. Així les coses, Moreno ja podrà participar demà en la seva primera reunió del Consell Executiu.
19: Doncs aquest primer canvi en l'executiu d'Illa ha marcat part del debat polític de la jornada. Els comuns seguiran de prop, diuen, la gestió del nou conseller de Drets Socials davant dels grans reptes que encara té per davant aquesta conselleria. Aina Vidal és la portaveu.
29: Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la, en aquest, la renda garantida de ciutadania.
19: Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemanya assegura que la remodelació del govern respon a un executiu d'habilitat.
30: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa.
19: Crítics també des de Junts, que consideren que aquest relleu és cosmètic. Josep Rius.
6: Per tant, és un govern que acumula crisi rere crisi i, per tant, substituint doncs, puntualment una consellera, nosaltres, Junts per Catalunya, entenem que, evidentment, no resoldrà res.
19: Passa un minut d'un quart de 3 de la tarda. A Soses, al Segrià, segueix la consternació per la mort violenta d'una veïna de 75 anys la nit de dissabte. Les banderes onegen a mig pal mentre els Mossos segueixen investigant els fets i els veïns demanen que resolgui el crim el més aviat possible. Lleida, Joana Cendra.
7: Des de dissabte al vespre, els quasi 2.000 veïns de Soses viuen consternats pel crim de la Dolors Agustí, una veïna del municipi de 75 anys que va sortir a passejar el seu gos i no va tornar a casa. La família va donar la veu d'alerta i finalment la va localitzar en un panissa a 200 metres del poble, en un camí asfaltat que uneix Soses a Aitona, amb signes de violència i un tall al coll que s'hauria causat amb una ampolla. L'Ajuntament va convocar ahir un minut de silenci i també es van decretar 3 dies de dol que acabaran demà al migdia. De moment no hi ha persones detingudes, però els Mossos estrenyen el cercle de la investigació sobre la qual hi ha secret de sumari. Els veïns demanen que resolgui aviat aquest crim que ha trastocat la rutina de Soses.
19: Ens situem ara a Barcelona. Els delictes a la capital catalana baixen de l'ordre de l'11% en el darrer semestre, mentre que aquells relacionats amb armes blanques han baixat un 21%. Repunt, però, dels homicidis amb armes de foc relacionats amb bandes de l'est i tràfic de drogues. Explica'ns Maite Boada.
8: Baixen els delictes en general a Barcelona d'un 11% el primer semestre de l'any en relació al mateix període del 2025 i tot i que la multireincidència es manté, hi ha 2.200 delinqüents amb risc de persistència que haurien comès 6.276 delictes. Els furts també baixen d'un 21%. Ara bé, en el que portem d'any, gairebé han mort el mateix nombre de persones a trets que tot l'any passat a Barcelona. Unes accions vinculades a les bandes criminals i relacionades amb el tràfic de drogues. Per aquest motiu, Núria Parlon, consellera d'Interior, i Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, demanen canviar la legislació al govern central.
9: Vam tenir 8 en total l'any passat i ara tenim 7, per tant estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. És el que dèiem i, per tant, aquí tot l'esforç és poc.
10: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades.
8: Pel que fa a les denúncies per agressions sexuals, aquestes disminueixen d'un 9,4%. En l'àmbit estricte de la violència de gènere, la reducció és, però, del 14%.
19: Canviant de qüestió, la precarietat en la que viuen les persones sense sostres complica encara més a l'estiu. La manca d'espais per protegir-se de la calor els dificulta trobar espais lliures i a cobert. Per això, la Fundació Arrels ha posat en marxa una nova campanya per denunciar aquesta situació. De què tracta Marc Esparza?
11: A l'estiu els ciutadans fem més ús dels espais públics i també allarguem els nostres horaris. Això fa que per les persones que dormen al carrer sigui més complicat trobar un espai per descansar. I també és més complicat trobar refugis climàtics. Bea Fernández, directora d'Arrels.
12: Que ara a l'estiu doncs és més fàcil la vida al carrer i malauradament no és així, sinó que en molts casos es dificulta, ja sigui per, ja digui, per la calor, per el descans, per bueno, la resta de nosaltres, doncs el fet d'estar més al carrer, a vegades ocupem espais que aquestes persones habitualment fan servir per descansar o per protegir-se o per deixar les seves pertinences. Tot això és un cúmul de circumstàncies que dificulta encara més la seguretat i el descans d'aquestes persones.
11: La campanya Homeless Go Home vol fer visible aquesta situació.
12: Ojalà poguéssim dir Homeless Go Home, però per dir-ho significa que abans haurien de tenir una casa per poder-los dir. I com que no la tenen, una mica és la crida que fem, no? De dir, s'ha de facilitar recursos estables, allotjament estable, no únicament solucions d'emergència, per poder fer un bon abordatge del sensellarisme.
11: A Barcelona, 1.982 persones dormen al carrer, segons el darrer recompte de la Fundació Arrels.
18: Edició migdia.
19: La signatura d'hipoteques esquiva la frenada al mercat immobiliari i es dispara un 10% a Catalunya el mes de maig, quan s'han signat més de 7.500 préstecs sobre habitatges. Climent Sabater.
13: Les més de 7.500 hipoteques signades al maig és la segona xifra més alta aquest mes des de 2010 i suposa un augment del 10%, el tercer més important d'Espanya. A més, es dona en un context de frenada de les compravendes en un mercat impulsat per les famílies, que requereixen de més finançament que els inversors, destaca el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
14: I això explica que, malgrat que les xifres de vendes sembla que s'estiguin
0: es tancant, el nombre d'hipoteques augmenti i també augmenti l'import mitjà d'aquestes hipoteques.
13: La quantitat total que han concedit els bancs es dispara per sobre del 20% i l'import mitjà supera ja el llindar dels 200.000 euros, després de créixer un 11%. També repunta l'interès mitjà fins al 2,98%, la taxa més alta de l'últim any. En contrast amb el que passa a Catalunya, al conjunt d'Espanya la signatura d'hipoteques trenca 22 mesos consecutius a l'alça i cau una dècima al maig.
19: Encara sobre habitatge canviem, però de qüestió, aquest dilluns comencen a tornar a casa i a poder reobrir també alguns negocis. Parlem dels 300 veïns desallotjats per l'Esvoranc al districte de Sant Gervasi a Barcelona a causa de les obres de la línia del metro. Allà hi és la nostra companya Cristina Martín.
5: El primer en tornar ha estat el propietari del restaurant Sant Gervasi, a qui el desallotjament el va trobar amb el local ple de clients fa gairebé dues setmanes. Miquel Santamarta.
14: M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
5: De ben a prop ho veia Domingo Fínez, propietari de la pizzeria Verona, on es va produir l'Esvoranc.
15: Estoy contento porque vamos, va todo para adelante. Ahora mismo acaba de hablar a entrar el restaurante de aquí al lado, lo estamos viendo en directo, y yo voy a entregar los papeles que me ha pedido la Generalitat para provisión de fondos para unos meses, para que a mí no me falte nada y que los compañeros cobren el 100%.
5: Tot i que els veïns podien tornar des d'aquest matí, de moment només ho han fet 3 pisos dels més de 10 que hi ha en aquests dos blocs.
19: I avui fa 6 mesos del tràgic accident de Rodalies a Gelida, en el que va morir, recordem, un maquinista en pràctiques i també va haver desenes de ferits. Aquella fatalitat va canviar la gestió de la xarxa ferroviària catalana, buscant millorar la seguretat i reduir les incidències en els usuaris, que ja, de fet, estan afectant la seva salut mental. Però què hi ha de la salut dels maquinistes? La nostra companya Anna Banyeres ha parlat amb alguna d'elles.
16: El caos diari de Rodalies havia promogut estudis sobre l'impacte en la salut dels passatgers, però com explica l'Eli, maquinista a Renfe, va haver d'ocórrer la desgràcia de Gelida per visibilitzar que també pateixen.
17: Nosaltres ens sentim bastant insegurs, amb por i pensant constantment què ens pot passar, no?, en el nostre horari laboral. Mai ens han preguntat res al respecte. Nosaltres també som persones.
16: De fet, l'Eli assegura que si de per si la conducció afecta la seva salut emocional, s'afegeix el complir amb uns horaris. I això acaba tenint conseqüències també en la salut física dels i les maquinistes.
17: Tu no descanses bé, no?, si estàs amb un estrès, amb un angoix així. T'afecta en el teu dia a dia i en el cas de les noies, doncs, afecta indirectament o directament al teu període mensual.
16: Sense oblidar la responsabilitat de 2 persones, però com remarca Mònica Ricou, experta en dret laboral de la UPF, estan treballant.
20: Si els usuaris estan en el trajecte cap a la feina, ells estan en la seva feina, incrementat perquè les persones usuàries es suposa una pressió.
16: Una situació que no té horitzó perquè les obres d'emergència no tenen data de finalització.
19: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
19: Esports.
21: 16 anys després, un altre jugador del Barça, Ferran Torres, va emular ahir el mític Andrés Iniesta i li va donar a la selecció espanyola el segon mundial de la seva història, a la final contra Argentina. Amb moltes similituds, aquella final de 2010 a Sud-àfrica contra Països Baixos. Ahir a Nova York, el gol de la victòria també va arribar a la pròrroga, concretament al minut 106 de partit i marcat per un blaugrana.
22: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
21: Un Ferran Torres que va sortir des de la banqueta al minut 62 i que només va ser titular en el primer partit contra Cap Verd per l'absència de Lamine Yamal, que ha brillat menys de l'esperat perquè sortia de lesió. Excepcional també el paper al llarg de tot el campionat del blaugrana Pau Cubarsí, que amb només 19 anys va rebre el títol de millor jugador jove del Mundial.
23: Estoy ahora mismo, te diría que en un sueño, parece que todo sea irreal. La verdad que estoy inmensamente agradecido de que haya podido haber jugado este Mundial, esta experiencia única con mis compañeros y ahora celebrarlo.
21: Malgrat que el gol arribés a la pròrroga, la selecció espanyola va ser superior en tot moment a una Argentina que no va xutar pràcticament a porteria. Messi es va quedar a les portes del seu segon títol en 3 finals, però va fer un gran campionat als 39 anys i possiblement ahir va jugar el seu darrer partit en un Mundial, fent més gran la seva llegenda. Un Mundial, el de la selecció espanyola, que ha comptat amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans. Mentre tant, els equips de casa nostra continuen fent la pretemporada. A la del Barça s'ha afegit avui Araujo, després després de no haver jugat ni un minut amb Uruguai al Mundial. L'equip blaurana inicia la seva segona setmana pendent de l'oficialitat del fitxatge d'Adeyemi i de la sortida de Ter Stegen. L'Espanyol, de la seva banda, afronta els tres darrers dies a Navata, on demà jugarà contra el Pau francès, i a segona el Girona comença avui l'estada a la Vall d'en Bas. Josep Guardiola.
1: Els de Quique Álvarez han encetat la seva tercera setmana de treball, obrint cinc dies d'estada a la Vall d'en Bas, on tenen el calendari dos partits amistosos, aquest dimecres contra la Unió Esportiva Olot, dissabte contra l'Alavés. Recordem que aquest passat cap de setmana va empatar 0 davant de l'Alcassià de l'Aràbia Saudita.
21: I en tenis, la catalana Paula Abadós s'ha hagut de retirar per problemes físics a la final del torneig romanès de Iassi quan perdia amb l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Malgrat la derrota, Abadós torna al top 100 mundial i podrà jugar a l'Open dels Estats Units.
19: Gràcies, Marga. De la cultura, Maria del Mar, Bonet, Estrella Morente, Maite Martín, Lucía Fumero o Tarta Relena són algunes de les veus que protagonitzaran aquesta nit l'estrena del nou espectacle gestat per aquest 50è aniversari, Cançons del Grec, 50 anys de música, ponts i mestissatge. Agnès Batllà.
2: És l'artista que més vegades ha actuat al festival. Pol Segarra n'és un dels directors.
3: És veritat que és el primer nom que tots vam tenir clar que havia de ser en aquest llistat. La primera porta que vam trucar inequívocament. Ens interessa també la Maria del Mar, no com a gran representant de la nova cançó, sinó per a tota aquesta feina amb músics d'arreu del món.
2: Maria del Mar Bonet serà una de les protagonistes de l'espectacle, però també Estrella Morente, Rosa Zaragoza, Maite Martín, Lucía Fumero, Tarta Relena, Borja Penalba o Alba Careta i l'ensemble coral del taller de músics. Una varietat d'estils representativa del festival, com explica la directora musical Cristina López.
4: I encara que siguin, que tenim molts estils diferents, sí que hi ha una cosa que és transversal a totes les artistes i els temes, que és aquesta banda i aquest cor. El cor sempre ha sigut la veu del poble, no? Per nosaltres era important tenir aquestes 20 veus que a vegades feien de pont entre el que estava passant a l'escenari i el públic, perquè representaven aquest públic, no? Representaven el cor grec.
2: Des de la cançó d'autor, la nova cançó, el flamenc, el jazz o les formes més contemporànies es retroben aquesta nit al Teatre Grec en una ocasió única per rememorar el llegat musical d'aquests 50 anys de festival.
19: I un altre 50è aniversari, el de Carrie, el clàssic del gènere de terror sobre la novel·la de Stephen King, també Quién puede matar a un niño, de Francisco Ibáñez Serrador, i els 30 anys de Tesis, d'Alejandro Amenábar, són algunes de les novetats de la 50è edició del Sitges Festival, que s'ha presentat aquest matí i que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre, una cita que també tindrà com a eixos l'adolescència i una incursió al cinema fantàstic asiàtic. Àngel Sales, el director del festival.
24: Està sent una edició amb una participació prèvia impressionant, hem rebut rècords de propostes, això fa que, bueno, tot vaya una mica més lent en la selecció, perquè hi ha moltíssima pel·lícula que veure, tinc que dir que molt interessants, hi ha moltíssim material interessantíssim, molta direcció de jove, nova, de tots els països, de països que abans no tenien notícies de generar cinema fantàstic. Estem molt contents amb això.
19: I avui marxem amb la veu de Judith Nederman. Sí, ja.

La cantant i compositora actua aquesta nit al Festival Nits d'Occident als Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. El concert celebra 10 anys de trajectòria de la cantant, marcada per la poètica, la sensibilitat i l'amor per la música. Amb ella marxem. La informació continua en aquesta sintonia, també al portal rtv-e.cat, i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.